0: Metalfix és l'empresa de venda exclusiva a professionals de subministraments industrials. Metalfix obri les seues portes a les 7 del matí per a donar-te un millor servici i invitar-te al cafè del desdejuni mentre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seua pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Recorda, Metalfix, sempre al servicio integral del profesional.
1: Escucha la mejor música en Radio Sport Valencia. Radio Sport Valencia.